0: Escuchamos la melodía de los premios Radio Castellón en el programa. Seguimos conociendo a los premiados. Son 12 categorías, 12 personas o entidades premiadas en una gala que, como saben, se celebrará el próximo 16 de octubre a las 7 de la tarde en el Auditorio y Palacio de Congresos de aquí de Castellón. Y hoy nos vamos hasta la categoría Medio Ambiente. El premio es para la Unió, una de las principales organizaciones agrarias de la provincia de Castellón, donde actúa desde finales de los años 70 como representante de agricultores y ganaderos. Su labor se centra en la defensa del sector primario, especialmente de cultivos como los cítricos, el olivar y la almendra, así como en la reivindicación de precios justos, ayudas al campo y medidas frente a problemas como las plagas, la sequía o la competencia exterior. Hoy saludamos a su secretario general, Carles Peris. Molt bon dia, enhorabona.
1: Molt bon dia i gràcies.
0: Què suposa per a la Unió rebre en els temps que corren per al sector primari un premi com este?
1: Bueno, rebre un premi sempre és algo positiu, no? I en este cas, pues, suposo que també se puga visibilitzar, no? El treball que fan milers de persones llauradores i ramaderes i aquest treball, no? Que al final desenvolupem, que també és de manteniment del territori, no? I mantindre el territori verd i cultivat vol dir que és medi ambient, no? Per tant, estem contents, no? I orgullosos.
0: Sou la veu de l'agricultura i la ramaderia a la província de Castelló, perquè sou una de les principals organitzacions del sector primari en quant a aquests dos sectors. Com funciona el vostre treball i quin diries que és l'objectiu principal de la Unió?
1: Bueno, el nostre treball, al final, igual en un passat que ara en el present i de cara al futur, nosaltres el que busquem al final és tindre explotacions que siguin rendibles per als nostres productors, que tinguin un producte de qualitat i proximitat i al final precisament pues, mantindre el territori, sobretot mantindre el territori en aquelles zones d'interior que estan més desfavorides i en risc de despoblament. Nosaltres ens sentim molt orgullosos de que la implantació en les zones d'interiors és molt potent també, perquè al final són zones que si no és que era aquesta agricultura o la ramaderia encara estaríem en nivells de despoblació molt més elevats des que tenim en l'actualitat. Per tant, el nostre objectiu real és això, visibilitzar el sector i sobretot que aquelles explotacions i aquella tasca que fem siga rendible, perquè sense rentabilitat en el futur no n'hi haurà explotacions cultivades i per tant el que veurà moltes vegades la gent quan puja a l'interior és un impacte visual negatiu, perquè no és el mateix veure un camp abandonat que un camp en cultiu.
0: Clar, i a zones més menudes, Carles, on a voltes costa trobar aquest relleu generacional, costa que la gent es dediqui al camp i que gràcies a l'esforç de la Unió s'ha aconseguit que hi hagi tant ramaderia com agricultura?
1: Sí, sense dubte. Nosaltres, gràcies a la Unió, i el que he dit, no? Al final és un premi que és per a la Unió, nosaltres estem satisfets, però al final és el sector, no, en general, i la societat la que té que acabar apreciant, no, tot el treball que hem fet. Ho hem dit, nosaltres al final som milers de persones, llauradores i ramaderes, i ahir és el que ens sentim nosaltres orgullosos, i en aquestes zones menudes, pues, principalment també perquè moltes vegades està derivada, no, més l'activitat a lo que és el sector nostre. Però si anem a zones, a lo millor, també més poblades, també n'hi ha que posar un valor. Per què? Perquè molta economia que s'ha generat al voltant i el creixement de molts pobles de la província de Castelló fa, en un passat, se va generar a través del sector agrari i ramader. Per tant, n'hi ha que ficar un valor, no? N'hi ha que ficar en valor el que tenim ara, però també el que venim treballant des de darrere.
0: Ara estem acostumats a que sigueu la veu, no? de la nostra terra, que sigueu presents en reivindicacions, en reunions, amb reunions amb el Ministre d'Agricultura, amb la Conselleria d'Agricultura, però esta organització que va néixer sobre finals dels anys 70, com naix? Quines van ser aquestes persones que van dir anem a unir-nos i anem a tirar avant pels drets dels nostres llauradors?
1: Bueno, pues al final naix precisament per una part important de visualitzar també i de tindre preus justos. O sigui, les reivindicacions inicials de fa 50 anys, perquè fa 50 anys, precisament el 12 de novembre del 26, o sigui, enguany, farem 50 anys com a organització, ja buscaven, pràcticament no han canviat. Entonces, es començaven a demanar preus justos i, per exemple, jo ara que capitalitzo un poc la veu de l'organització, continuem reivindicant aquests preus justos. Per què? Perquè ha hagut poca evolució en quant a tindre un sector agrari que tinga uns preus remuneradors per a les nostres explotacions. Són 50 anys de lluita en molts, o per desgràcia diria jo en aquest cas, reivindicant que podrem tindre uns preus justos que ens haurà facilitat el dia a dia. A pesar de tot això, hem sigut resilients, no? I continuem estant ahí, continuem estant en la lluita, i d'això es tracta, no? Continuar lluitant, i quan acaben unes persones, pues, continuaran els altres. Esperem que en aquest cas hi hagi generacionals, que hi hagi gent que vulgui també estar dins de l'organització i enfrontar-se a tots aquests problemes que moltes vegades, pues, té el sector, per desgràcia.
0: Va néixer, Carles, per part de llauradors, de ramaders, en quina zona de la comunitat va començar a néixer la Unió?
1: Pues la Unió va néixer en Bonrepòs, va néixer en l'Horta Nord.
0: Bueno, pues son dades curiosas que

0: L'Auditori i Palau de Congressos d'ací de Castelló es celebrarà la gala número 23, 23 anys reconeguent ací a la província de Castelló i aquest talent per a les persones i associacions que fan més gran si cap la província de Castelló.
1: Unos sueñan y otros crean sus sueños. Maestro Pizza, rosquillas dulces rellenas de chocolate, cereza, frutas del bosque, plátano, nueces o cubiertas de miel. Maestro Pizza, el sabor que te enamorará. Plaza Vilanova de Alcolea y pizzeriamaestro.es.
2: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló.
3: Seis hinchables gigantes y atracciones. Viernes 2 de octubre en el recinto ferial de Castellón, cubierto y vigilado. Y la entrada es gratis, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Cada atracción 1,50€ o pulsera ilimitada 12€. Food trucks, DJs y conciertos. Resilientes a las 7, Moron 5 a las 9. Aforo muy limitado. Solo una tarde al año. Caplakids.com.
4: En Catering Mirabete creamos menús personalizados para eventos particulares y profesionales, empresas, centros educativos y ludotecas, entre muchos otros. Te ofrecemos una amplia oferta de platos para poner un toque de sabor a tu próximo evento. Catering Mirabete, más de 40 años cuidando tus celebraciones. Descubre más en cateringcastellón.es.
5: En el Instituto Odontológico de Castellón celebramos 20 años a tu lado, 20 creando sonrisas, y queremos dar las gracias por confiar en nosotros durante todo este tiempo. Seguimos cuidando de ti como el primer día, con atención personalizada, la tecnología más avanzada y el compromiso de ofrecer siempre lo mejor a cada paciente. Pide tu cita en el 964-288-365 o www.iocs.es. Instituto Odontológico de Castellón, 20 años comprometidos con tu sonrisa.
6: La frase feta d'avui i que ens acompanyarà tota aquesta setmana és...
7: Expressions populars amb Manuel Valero.
8: Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam,
9: pam,
8: pam. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Pam,
9: ¿Qué tal, Manuel Valero?
8: Buen día, Andrea Jarque. ¿Cómo está usted? Yo de categoría.
9: Internacional.
8: Internacional, com si estiguera camí de Chicago, per exemple.
9: Per exemple.
8: Per exemple.
9: Per dir un lloc.
8: Per dir un lloc, ja veuràs ja.
9: Bueno, sí, no estaria mal si estiguérem en Chicago.
8: Pues sí.
9: Tampoc estem tan malament, així a la ràdio.
8: No. Així estem, ja ho he dit, de categoria i un poc tristos. Sí. Què ha passat, Andrea? Què ha passat? Que se mos acaba setembre. S'acaba setembre, ale, una tremesa de saca. I molt contents perquè està...
9: venen ahí, estan ahí.
8: Estan ahí, estan ahí.
9: Estan ahí, estan ahí. Ahí, ahí a la porta.
8: Vostès ens tenen que perdonar, però és que este divendres...
9: Comencen.
8: Bueno, ja estan en el precalentamiento, que ja han passat moltes coses.
9: Sí, ja fa setmanes que estan passant coses.
8: Ja han fet la pleitesia a la Regina el dissabte passat, però és que este divendres, aixina per dir-ho, comencen les festes fortes. Tindrem la serenata el dijous i el divendres les festes del Niño.
9: Que, per cert, convidem a tot el món, perquè les festes del Niño són festes de carrer.
8: De carrer.
9: De que tot el món té les portes obertes. Trobaran ahí tot tipus de programació, festa...
8: Vostès vagin als casals,
9: cultura,
8: que algo caurà.
9: De tot.
8: De tot, de tot.
9: I són molt de convidar en les alqueries.
8: I molt, per això dic, algo caurà. Si ja te dic jo...
9: Sempre cau algo.
8: A veure, tampoc abusem, que són pobrets.
9: No,
8: i...
9: però recorregut per les penyes.
8: Però una en cada penya sí que cau,
9: sí, sempre,
8: segur.
9: Sempre.
8: I si te pres una en cada penya, ja te dic jo...
9: No arribes a la plaça.
8: N'hi ha orquestes, n'hi ha bous perquè els agrada els bous.
9: N'hi ha tributos molt xulos.
8: Claro, i els que no s'agraden els bous, perquè n'hi ha gent pa tot, n'hi ha tributos molt xulos.
0: Molt xulos.
8: Molt xulos, que ja me sap mal a mi, que igual guai m'ho perc.
0: Bueno,
8: però
0: ja estaré jo, no te preocupes.
8: Ja estaràs tu, ja estàs tu. El dilluns que ve m'ho tens que contar.
0: Te ho contaré.
8: Perquè jo el dilluns que ve vaig a cridar-te

0: d'un lloc molt especial.
1: Ai, pues ja m'ho diràs.
0: Ja t'ho diré, ja t'ho diré. Me perd les festes sempre del meu poble, però sé que
1: jo soc la teua representació, no patisques
0: en bona representació.
1: No patisques,
0: guarda'm un plateret de caldereta. Ja t'ho recordaré la setmana que ve. Ara centrem-nos.
1: Vinga, anem a la frase.
0: Perquè tenim frase feta i avui ve d'Artana. Avui ve la frase d'un poble que, com molts, per desgràcia, han patit un estiu dur a la nostra província. Allí també va arribar el foc.
1: Un dels municipis més afectats.
0: Un dels municipis més afectats. I volem donar un recolzament perquè ve així un dia darrere un altre, arriben notícies noves i se'ns oblida de seguida el que ha passat. La nostra província, per desgràcia, un any més s'ha cremat i no tenim que oblidar. N'hi ha que buscar una solució i recolzar a tots aquests pobles que, per desgràcia, han perdut part del seu patrimoni natural. I un d'ells és Artana. I d'allí ens escriu Vicent. Vicent diu que aquesta frase... Ell és un xic jove, comencem per ell. I és una frase que ell no la compren massa.
1: Val.
0: Perquè, clar, què passa? La gent jove, pues, les coses que venen de la natura i del camp...
1: No les acaben de...
0: No les acaben d'entendre, no les acaben d'entendre. I els costa, Vicent, va per tu.
1: Vinga.
0: La frase feta d'avui i que ens acompanyarà tota aquesta setmana és... Quan més roïn és la nou, més ruïdo mou. Com t'has quedat?
1: Ojo.
0: Ojo.
1: Ojo, que té tota la raó esta frase.
0: Ojo.
1: Ojo.
0: Ojo. És un poc trabalengua,
1: saps? No l'havia escoltat mai,
0: No l'havia escoltat mai. Jo sí que l'havia escoltat.
1: Jo no.
0: Però ara vas a veure perquè vas a flipar. T'has quedat aixina parada i tot quan te l'ha dit.
1: No, perquè estava pensant el significat de quan s'utilitza esta frase.
0: Ah, ah, ah, ah. A veure, va.
1: Diria que quan algú fa algo roïn sempre dona molt que parlar i té molt més eco que quan algú fa alguna cosa bona.
0: Podríem gastar-la, però no.
1: Pues no.
0: Però jo estic d'acord, eh? Jo estic d'acord.
1: Quan una nou és roïn, quan passa algú és roïn, sempre hi ha molta xafarderia
0: sí,
1: sobre aquesta persona.
0: O que us en recorda més d'això que t'has equivocat, no?
1: Sí, sí, sí.
0: O d'aquest moment roïn.
1: Me n'he anat per ahir.
0: La gent actua aixina. Ai, que desgraciat soc, perquè avui se m'ha banyat la roba perquè plovia.
1: Però m'han passat 30 coses bones i no m'han
0: recordat.
1: Totalment d'acord, Valero.
0: Però no.
1: I per on va?
0: Aquesta dita és valencianota, com nosaltres. Val? És una frase típica nostra molt antiga. Molt antiga. Mira, que és que Vicent... És que és molt jove, Vicent. Vicent
1: però
0: té 22 anys.
1: La hereta.
0: Perquè diu, tinc 22 anys i això és molt raro. Pues Vicent, mira, quan més roïn és la nou, més ruïdo mou, o també coneguda, ojo, quan més menuda és la nou, més ruïdo mou, ve de la saviesa popular i de l'observació de la natura, concretament de les nous seques. Perquè hi ha la nou, jo tinc una nouera en casa i fliparies lo de la nou, perquè el que nosaltres coneixem, la nou, però té una carcassa per damunt, per dir-ho així, perquè la gent ho entenga, que l'envolta.
1: En ma casa sempre ha hagut molta conversa amb el tema de com obrir les nous.
0: Ah, bueno, és que això també anem a comentar-ho. S'utilitza aquesta expressió per a referir-se a les persones que tenen menys talent, autoritat, importància o sabidoria, però, ahí ve, però que són les que més parlen, les que més presumeixen de sabuts i els que més fan escàndol. És a dir, que el que menys servei té, el que menys borinot és el que més se les dona del sabut del grup.
1: Vale.
0: Ixa és l'expressió.
1: Ixa és l'expressió.
0: Saps?
1: Se las da de.
0: Se las da de. Vale. Se las da de. Y en veritat no res.
1: No res.
0: Porque te las puedes dar de, pero...
1: N'hi ha una molt escatològica que m'ha vingut al cap i me recorda esta.
0: Va, tira-li.
1: La puc dir en el permís de tots els oients?
0: Demana ja perdó. Nosaltres no mos tirem d'esta secció ni d'este programa.
1: Perquè no podem.
0: Perquè no podem.
1: Perquè hem fet així una...
0: No, perquè la nostra audiència...
1: Ens reclama.
0: Ens recolza.
1: Però es creu merda... i no arriba pet.
0: Ahí estamos, ahí estamos.
1: ¿La explica bé o no, Valero?
0: Ahí estamos. Mira, una que más lleva de dir. La dita ella, ¿eh? Pues esa so, esa so.
1: Esa so.
0: Pues, ixa que tu acabes de dir, diguem que en un moment sutil, com aquella de fa dos setmanes o tres, que ja no me'n recorde, que li va llevar la primera part de la frase a la neta, i va dir només lo de la Ramoneta, lo de la part primera,
1: correcte,
0: no
1: correcte.
0: Va dir, pues és, en este
1: es,
0: cas...
1: És la versió fina.
0: Quan més ruido mou, la nou, més... és que no m'hi cita.
1: Quan perquè... més ruido mou, més es parla de la nou.
0: No, quan més ruido... Quan més roïn és la nou, més ruïdo mou.
1: Quan més roïn és la nou, més ruïdo mou.
0: Anem a dir una cosa. Jo no sé si esta frase, quan ja faig el recull de totes les frases al final
1: si
0: d'any, ja vaig a dir-te que cauré. És que és un poc... No, tu no ho veus com és un poc traballlengües?
1: Sí, sí, sí, sí, totalment, blu, blu, blu. Totalment. Un embarbussament.
0: Un embarbussament, no m'hi sigui en valencià.
1: Embarbussament.
0: Que és una... m'encanta la paraula.
1: Perquè embarbussament. També és complicada també, de dir.
0: Ves i dius embarbussament.
1: Correcte.
0: Ni lo de Mary Poppins, de... com era allò, de supercalifragilisticoespialidoso. Embarbussament o... embarbussament o... quan més roïnes la nou, més ruïdo mou, saps?
1: Com doncs, tu. Com tu vulgues.
0: Com tu vulgues. Podem dir una cosa de les dues. Aquesta expressió és una forma de dir suaument, com tu has dit, no tan suaument, que ho va...
1: De lo que no és.
0: De lo que no és. Que va de... Hi ha molta gent en la nostra societat, ara que vivim en un moment cibernètic de youtubers i coses d'estes, dic youtubers, però bueno, n'hi ha
1: de tot.
0: De instagramers i no sé què més, n'hi ha, és que no...
1: Influencers, instagramers...
0: És que jo les redes socials no les practico
1: mentes,
0: massa.
1: He mentes lo que vols dir.
0: Que mouen molt de ruïdo, però la nou...
1: Està buida.
0: Està buida.
1: No n'hi ha res.
0: Està buida. Jo estos vídeos de la felicitat absoluta que ningú paga a final de mes, perquè n'hi ha gent que viu en una riquesa. Mira, abans d'entrar, ho estava parlant amb una companya ahí fora, que això és tot superfeliç, tot superfeliç.
1: Mentira.
0: No, no, no. Senyors, senyores, no és tot oro lo que reluce.
1: Correcte.
0: I és bo, perquè això te fa créixer com a persona i donar-te compte de la realitat, que vivim en una realitat que tot costa. El que diga que no costa, tu avui t'hagués alçat per a vindre així. Bueno, sí, perquè venia jo.
1: Jo la primera volta que sona l'alarma, no, després quan me despeje ja m'agrada.
0: Ja m'agrada, però la primera
1: volta. La primera
0: volta.
1: No.
0: Doncs això, no, jo sí perquè el dilluns, a mi m'agrada el dilluns perquè vinc, però...
1: Començar la rutina diària és una miqueta dur, tots els dies.
0: Però costa, però
1: després
0: costa.
1: Després ja la màquina ja està enxufada.
0: I n'hi ha gent que ja és... Salsa con el,
1: flowers.
0: Com dia que salsa con el foco i el maquillaje puesto. No, no, no. Entonces, esta gent és de nou roïn. Té la nou roïna.
1: Anem a veure si la podem dir per acabar bé la secció.
0: Quan més roïn és la nou, més ruïdo mou.
1: Ara sí, Manuel Valero, feliç dilluns. Moltíssimes gràcies una setmana més i veurem des d'on ens crides la setmana que ve.
0: Ja veuràs, ja.
1: Ja veurem.
0: Sorpresa.
1: Adeu.
0: Adeu.